0: una molestia. Un tema muy recurrente en el Parlamento, ya lo saben ustedes, y que además tiene algo especial para los de Més per Mallorca. Los de Més per Mallorca, semana sí, semana también, ya sea uno o ya sea otro de sus diputados, pregunta de forma reiterada en el Parlamento sobre el turismo de masas. De hecho, ya se han hecho famosos los de Més per Mallorca porque ya no hablan de turistas, hablan de guiris. Hoy, al que le ha tocado preguntar sobre este tema dentro del grupo parlamentario de Més per Mallorca ha sido su portavoz, Luisa Pesteguía.
1: Anem a fer un repàs de les dades. Saps quant de cotxes van creuar el túnel de Sóller l'any passat cada dia? De 8.000. De 8.000 van creuar. I enguany anem pel mateix camí, per haver de tancar el túnel, per coses que arribin a Camp Penasso, per gent que no pot arribar a casa seva, per empresaris i transportistes que se queixen que en cas de poder arribar a la vall perden tot el jornal. I això és una excepció. No, de cap de les maneres. Per arribar a Vall de Mossos les coses arriben a l'estret. Per arribar a l'aeroport les coses arriben a la via de cintura. I vostès han fet res. Absolutament res. Aquest estiu entraran a Mallorca més cotxes que mai gràcies a vostè i a la seva inacció. Els cicloturistes peten les carreteres de la Serra i del Pla. Carreteres estretes que no estan preparades per assumir aquest volum de ciclistes. I vostès han fet res? No. Més promoció turística que mai. Els bars, els restaurants i els comerços per residents desapareixen de Pollença, de Santanyí o d'Andratx. I vostès han fet res? No, han consolidat les places turístiques que havien de desaparèixer en la legislació anterior. L'any passat hi va haver tall d'aigua a Algaida, a Banyalbufar, a Esporles, a Montuïri, a Sóller, etc, etc, etc. Vostès han fet res? No, absolutament res. Excepte legalitzar un camp de polo. Això sí, els estallanquins no se podran dutxar, però podran anar a jugar a polo. Els residents no poden pujar en els autobusos de Campos, de Manacor, de Deà o de Cap de Pere perquè estan petats de guiris. Vostres han fet res? Absolutament res. Perquè aquest estiu tindrem més de 20 milions de turistes a les Illes Balears, treballadors més explotats i residents més expulsats. Aquest vol que sigui el seu llegat, senyora Prens, perquè vostè pot tornar a donar la culpa en el govern anterior, a l'esquerra, en Pedro Sánchez, en el papa de Roma, en el Sun Sun Corda, però la veritat, senyora Prens, és que vostè fa 3 anys que governa i que no ha fet res per contenir l'absolut col·lapse en què vivim els mallorquins.
2: Som la primera i única comunitat autònoma que han prohibit nous pisos turístics a tots els municipis, perquè vostès no ho varen fer. S'han eliminat anuncis il·legals de plataformes que equivalen, escolti bé, a prop de 60.000 places turístiques que amb vostès se comercialitzaven sense cap problema. Hem signat un acord per reduir 30.000 creueristes al sostre de creueristes mensuals els mesos de juny, juliol, agost i setembre a Palma. Però vostè avui ha tingut un oblit gros a la seva pregunta. No té res que dir de les obres d'ampliació de l'aeroport d'Eivissa, senyor Pesteguía, que duplicaran la capacitat de l'aeroport d'Eivissa. Té que dir, té que dir. I d'on estan fent els seus socis del PSOE en so suport del seu partit, de Sumar. En so suport del seu partit, de Sumar. Gràcies. Gràcies. En aquest diputat de Més, que havia de ser el primer i únic diputat que fes història per defensar els interessos d'aquesta illa, d'aquestes illes, i que és un escolonet, com és vostè quan governa del Partit Socialista, l'aeroport d'Eivissa se duplicarà la seva capacitat. Senyor Pesteguía, vostès tenen un problema molt gros, molt gros. I se diu credibilitat, hipocresia i doble discurs. I per això estan on estan i continuaran.
3: Moltes gràcies, senyora Prens.
0: Cerramos el ciclo con la vivienda. Sí, señores. Si ustedes tienen hijos e hijas, nietos y nietas, sabrán que no se pueden ir de casa si no tienen una ayuda de los padres, de los abuelos, para comprarse su casa o incluso para pagar un alquiler. Eso es una veritat como un templo. De esto, evidentemente, la oposición se preocupa. La oposición que gobernó los últimos 8 años se preocupa de que en estos 3 últimos años el gobierno haya hecho lo que ha hecho para algunos muchos, el gobierno evidentemente del Partido Popular, para otros poquísimo, la oposición. También de la vivienda se ha hablado hoy en el Parlamento.
4: Programa Lloguer Segur, teóricamente.